Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 56%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 53%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 53%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 57%.

se jubloaste i pel camí que du a ponent el sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut. Emigra quan des de la mola

1-6.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 55%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'has

0: Us saludem en directe des de la plaça Sant Jaume de Barcelona en un dia en què torna a ser calorós, tot i que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix 26 graus de temperatura al centre de Barcelona i falta només un dia abans que arrenqui aquest curs escolar, del qual avui i demà parlarem àmpliament a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Com ja és tradició, a l'inici d'aquest curs polític, el Matí de Catalunya Ràdio obre temporada des del Palau de la Generalitat. A 8:45, d'aquí a mitja hora, entrevistarem el president Salvador Illa i ho podreu seguir en directe tant per Catalunya Ràdio com per TV3, com també per la plataforma 3CAT. Farem aquesta entrevista en un matí en què Europa es desperta amb un calfred a l'esquena. Ahir a la nit es va consumar un escenari molt temut per a les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt, a Alemanya. I és que l'extrema dreta, d'Alternativa per Alemanya, ha fregat la majoria absoluta amb un 44% dels vots. És el millor resultat de l'ultradreta alemanya des de la caiguda del nazisme. I les opcions que governin per primer cop són realment reals. Podríem fer-ho de la mà d'un partit nou, un partit nou d'esquerres, antiimmigració, que és l'únic disposat a saltar-se aquest cordó sanitari contra el feixisme, i això ens fa preguntar avui, entre altres coses, quina és la força d'aquests cordons sanitaris en ple 2026, en ple auge d'opcions polítiques racistes i autoritàries. Ens hem d'aturar almenys un segon, perquè estem parlant que l'extrema dreta pot manar en una regió alemanya per primera vegada en 80 anys. Dit d'una altra manera, hi ha un terratrèmol polític ara mateix al cor d'Europa, que a més coincideix amb aquesta màxima tensió a les nostres fronteres. La setmana passada, per exemple, el mateix president Illa va ser a Kiev per reunir-se amb Zelensky i va mostrar també el seu suport, el suport de les institucions davant d'aquesta agressió russa. Però mentre Europa intenta mantenir també el pols a Ucraïna, la geopolítica juga a banda. I aquest mateix cap de setmana, una delegació nord-americana s'ha reunit tant amb Vladimir Putin com amb Zelensky. S'han assegut per negociar, diuen, un acord incert que posaria fi a aquest conflicte. Aquest és el tauler on es mou Europa, intentant no caure en aquesta rellevància en l'escenari global, lluitant contra una onada reaccionària a gairebé tots els països europeus, patint per aquesta inestabilitat a les seves fronteres i amb la sensació que el sistema no respon ni a les crisis globals ni tampoc al seu dia a dia. I d'urgències reals, en tenim moltes. A casa nostra n'hi ha a cabassos, com dèiem. Demà arrenca aquest curs escolar, amb una vaga d'educació i amb calor a les aules. Al carrer el drama de l'habitatge és constant, és inassumible que expulsa veïns del seu barri. Hi ha salaris que no permeten a les famílies arribar a final de mes. Hi ha una pressió creixent també sobre els serveis públics i molts altres temes urgents que omplen l'actualitat. I en aquest escenari, doncs, és fonamental saber què en pensa la màxima autoritat de Catalunya, el president de la Generalitat, d'aquí a menys de mitja hora al Matí de Catalunya Ràdio. Volem saber quins són els plans del govern i entendre també com ens situem davant dels reptes que amenacen tot el continent. Totes aquestes qüestions i moltes altres d'aquí a mitja hora amb el president Salvador Illa.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Salvador Illa serà als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que...
3: 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 64%.

0: Aviam, un, dos, tres, i ara som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: D'ajut, aquest programa d'ajut, el que s'han acollit molts ajuntaments, però estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació, és a dir, adaptant les nostres infraestructures, adaptant el país, adaptant la nostra manera de viure a aquesta realitat que ja tenim aquí. No?
3: Tornem a la pregunta d'abans, quan, per això?
2: No,
3: és a dir, vostè, el mes de maig de l'any vinent, vostè pot garantir als ciutadans de Catalunya que els seus fills que porten a l'escola no estaran en unes aules amb una temperatura infernal?
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. I en aquest programa...
3: Però el mes de maig, president?
2: Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Perquè fixi's, Vitico, que ens hem trobat. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Per tant, jo explicaré a la ciutadania com ens trobem, què fem per resoldre això. Sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat, i el país ha de fer un esforç, i crec que té recursos i capacitat per poder-ho fer, per adaptar aquestes infraestructures, començant per aquelles que són on hi ha les persones més vulnerables, que són els nens, els nois de Catalunya i la gent gran.
3: Què ha fet malament, president, el govern, perquè demà comenci un curs escolar amb una nova vaga educativa?
2: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles, en matèria de retribució dels professors, en matèria d'augment de recursos, en matèria de disminució de ràtios, en matèria de millora de la infraestructura, ha mobilitzat un paquet de 2.600 milions d'euros de recursos. Ho hem acordat amb alguns sindicats, amb d'altres no ha estat possible. El govern seguirà en aquesta línia i, tal com ha dit la consellera, el propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots, administracions, pares, professors per descomptat, representants d'alumnes, tothom que té alguna cosa a dir en educació, perquè és el futur del país. No? I el govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos, i jo també m'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Els nois de Catalunya, les noies de Catalunya, els infants de Catalunya, tenen dret a l'educació. Els que millor ho saben són els propis professors. Les famílies de Catalunya tenen dret a que els seus fills siguin educats, i demano en aquest sentit doncs que es respecti aquest dret, també el de la mobilitat, però sobretot el dret a l'educació.
3: Que hi hagi abús del dret a vaga?
2: No, és que jo no plantejaré mai que hi hagi abús del dret de vaga. El dret de vaga és un dret bàsic. Els treballadors tenen dret a manifestar-se i tenen dret a vaga. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. Crec que és compatible. I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No? Penso que aquest és el camí que hem de seguir, no? I també tenir clar el punt de partida. Ens hem trobat. Si jo, escolti'm, quan vaig arribar al president de la Generalitat, els professors de Catalunya, els mestres de Catalunya, eren els tercers pitjors pagats d'Espanya. Amb els canvis, amb les millores que hem fet, passen a ser els tercers millors pagats d'Espanya.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 63%.

0: Ampules, 10 del matí. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canciller Merz, desplomat a les urnes. Enfrontaments al sud del Regne Unit entre la policia i centenars de manifestants que intentaven bloquejar el trasllat de migrants rescatats al canal de la Mànega des de la ciutat de Portsmouth. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també van fer una marxa anti-immigració al port de Dover. El cost per alumne i curs s'enfila als 3.000 euros, segons les organitzacions de consumidors. Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que el servei de menjador no estigui subvencionat. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Primetime. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Es tracta del primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim. I gràcies, equipo, a Netflix i la sèrie La Mujer Miniatura a Movistar són les novetats més destacades de les estrenes a les plataformes de streaming d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp de València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine Yamal donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. A segona, avui Sabadell-Còrdoba, a quarts de 9 del vespre i amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón. I el Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Murcia i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
0: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, avui la temperatura baixa 1 o 3 graus. De tota manera, la calor serà igualment molt intensa. Cel serè en general i bona mar.
3: Trescat Info.
0: 10 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs venim en directe al Palau de la Generalitat. El president Salvador Illa demani als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de...
4: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 49%.

0: Portem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs
2: pot
0: va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: No sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Bon dia, són les 11. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. L'explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha deixat almenys 3 ferits lleus. El sinistre, que ha provocat un desallotjament preventiu de les instal·lacions, hauria passat mentre es manipulava àcid nítric. Una incidència tècnica ha deixat sense servei la banca digital de CaixaBank. Afecta l'aplicació i la pàgina web del banc. L'entitat està treballant per restablir-los el més aviat possible. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. El trasllat de sorra de Coma-ruga a Calafell no continuarà. Va quedar interromput abans de l'estiu i ara ja no es reprendrà. L'Ajuntament de Calafell es considera traït pel Ministeri per a la Transició Ecològica i alerta dels riscos per al passeig marítim quan arribin els pròxims temporals. El Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà sopa de cabra de tiets, els catarres i buhos el 23 de desembre. Un concert que, sota el nom L'última gran festa de l'any, posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades sortiran a la venda dijous.
1: Esports.
2: El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon. A Madrid és tercer amb 9 punts. L'Espanyol és 11è classificat de primera amb 4 punts després de l'empat a 1 i contra el Sevilla. A segona, el Sabadell rep avui el Córdoba, quart de 9, amb transmissió al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. I en motor, Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu en guanyar els Països Baixos a l'aire lliure.
0: I pel que fa al temps, després d'un cap de setmana de rècords i de calor excepcional, avui la temperatura baixa 1 o 3 graus, igual, però igualment la calor serà molt intensa. Cel serè en general i bona mar.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen poc més de 3 minuts del punt de les 11. És dilluns 7 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I comencem aquest informatiu explicant-vos que el president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional de...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 34%.

0: sexy bitch.
1: Informació, proximitat, música.
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Ampules, 12 del migdia. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. El PP fa costat al president de Ceuta, Jesús Vives, en ple enfrontament amb el govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria. Alberto Núñez Feijóo ha situat Vives com l'artífex d'haver evitat fer concessions al Marroc davant l'entrada massiva de migrants. Continua l'escalada del preu de l'habitatge. L'últim any s'han encarit fins al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Fruit Ràbic invertirà 115 milions en un nou centre de producció a Maçanet de la Selva. La previsió és ampliar la plantilla de manera progressiva en 500 persones i arribar als 2.000 treballadors en total. Les obres començaran l'any que ve i les faran en una parcel·la al costat de la ubicació actual. El parc de Collserola continuarà tancat fins l'any que ve per les restriccions derivades dels casos de pesta porcina africana. És l'escenari en què treballa el consorci que el gestiona, que ja ha començat a programar activitats en espais alternatius. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats de cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. L'explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha deixat almenys 3 ferits lleus. El sinistre, que ha provocat un desallotjament preventiu de les instal·lacions, hauria passat mentre es manipulava àcid nítric. I Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. La Quatre Contes agafarà el relleu el mes que ve de l'emblemàtica El Genet Blau. Roser Guasch la integra al seu projecte editorial del mateix nom.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir, València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon. A Madrid és tercer amb 9 punts. L'Espanyol és 11è, classificat de primera amb 4 punts després de l'empat a 1 ahir contra el Sevilla. Segon, el Sabadell rep avui el Córdoba a quarts de 9 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I en motor, Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu de trial en guanyar els Països Baixos a l'aire lliure.
0: Ens espera una tarda de calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu.
3: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Comencem al president Salvador Illa.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 28%.

0: Bon dia, és la una. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. Alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. Dos ferits greus per l'explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Una tercera persona s'ha vist implicada en un sinistre que no ha fet danys estructurals. Puja el nombre de rescats al medi natural. Des de principi d'any els bombers ja n'han fet més de 1.400. És un 11% més que el 2025 per aquestes dates. La majoria són per a activitats relacionades amb l'excursionisme a la muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres activitats en el medi natural. Continua l'escalada del preu de l'habitatge. L'últim any s'han encarit fins al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Amb l'augment acumulat, el preu s'ha doblat respecte a fa 10 anys. El parc de Collserola continuarà tancat fins a l'any que ve per les restriccions derivades dels casos de pesta porcina africana. És l'escenari amb què treballa el consorci que el gestiona, que ja ha començat a programar activitats en espais alternatius. El teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 25-26, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 7 milions d'euros, tal com ha explicat la patronal del sector, Adetka.
1: Esports. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts a 3 del Madrid, que és tercer. Els blaugranes van golejar ahir el València 0-5. L'Espanyol és 11è classificat a primera amb 4 punts després de l'empat a 1 ahir contra el Sevilla. A segona avui, Sabadell-Còrdoba, 8:45, amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, de 35 anys, anuncia que marxa del Sabadell després de gairebé 2 anys sense jugar per la seva maternitat i que el 31 d'agost s'acabés el seu contracte amb el Club Vallès. García confiava en una renovació amb el Sabadell.

0: Minuts de la una del migdia, és dilluns, és 7 de setembre del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurellaixas.
1: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista a 3CAT, Illa ha ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns 7 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Carina Bellvé.
3: Sí, creu que el País de la Guita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
4: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
0: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen i que també s'esperen per avui. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure sal de sobre. I és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogor destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37, 39, 40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Veure unes temperatures, ja diem, desfassades. Novament, una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
3: Sí, els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerrectora de la Universitat, Fàtima Sabenc, explica els primers passos a seguir.
7: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
0: En Cultura, Catalunya engega la temporada teatral amb molt bones xifres.
3: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada, en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona tret de sortida de la nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa a menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Montcarvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
9: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
2: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb contundència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
9: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
0: Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president Illa fets concrets, diàleg real i calendari clar per resoldre el conflicte laboral en educació, món.
9: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
10: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
11: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
9: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió educativa. Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
3: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, defensa, però, que aquesta aturada s'emmarca en la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Som plenament conscients. És un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
0: Mentrestant, els sindicats educatius avisen que segueixen en lluita i es mobilitzaran demà a la ciutat de Girona, en concret Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
13: La protesta arrencarà 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
14: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
13: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
0: Això des de Girona, però és que aquesta vaga es preveu força desigual.

0: curs escolar, un curs que segons Montanyà torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
1: Amb vaga o sense vaga, el curs ha d'arrencar. Els estudiants han de tornar a les aules i escoles com els Salesians de Mataró ja preparen l'entrada del curs abans de l'arribada d'aquests alumnes, amb les aules a punt i amb nous reptes per la millora acadèmica de l'alumnat. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: L'escola Salesians de Mataró encara és tancada per l'alumnat, però els professors hi han treballat intensament durant tot el matí. L'objectiu és deixar a punt les aules i el material per l'arribada de l'alumnat aquest dimarts d'inici de curs. Els principals esforços es concentren en tenir a punt les aules i els primers dies d'acollida. Escoltem David Paniagua, director de l'escola Salesians de Mataró.
3: Bàsicament és el tema de tenir les aules ben preparades, amb tot el material, amb el número de taules i cadires adequat pel que toca, amb tot el tema de cartelleria i de més. Després tenim també ben organitzades totes les activitats dels primers dies. Nosaltres els primers dies no comencem amb l'horari habitual del curs de les classes que toquen, sinó que fem unes jornades d'acollida per atendre bé l'alumnat.
2: L'escola Salesians ja està a punt per un curs en què els principals reptes seran l'atenció a la diversitat a les aules i la millora de la comunicació oral en llengua catalana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Obrim plana política fixant-nos un dia més en la crisi migratòria a Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijo que pretenia acabar amb algun tipus de concessió al país a la Uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
5: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
6: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
5: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
7: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
5: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
1: Hem parlat de tot plegat amb un expert, amb Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau i que ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
5: A més, considera que cal fer, diu, una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
8: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
4: La xarxa de comunicació local.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, que ja fa 3 dies seguits que s'assoleixen i que també s'esperen avui.
5: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins a dimecres.

0: quan podria arribar la primera refrescada.
1: Els companys de Ràdio Municipal de Terrassa han sortit al carrer per veure com s'ho fa la gent per conviure amb aquesta calorada totalment anormal per a un mes de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Tant és així que en ple mes de setembre Protecció Civil ha activat el Procicat per calor intensa i per calor nocturna intensa.
3: Massa calor. No havia passat mai això.
4: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost i que refresqui una miqueta.
5: Les nits caloroses. De fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà.
6: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable.
2: Com sempre, ventiladors i aires acondicionats són els millors aliats per fer front a aquestes situacions.
4: Finestres obertes, aire condicionat a estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara.
3: Encara anem passant les nits com podem.
6: El ventilador vaig aguantant bé, sí.
2: Sigui com sigui, sembla que l'estiu climatològic encara ens acompanyarà uns dies més per aquestes latituds.
7: Notícies en xarxa.
1: Aquest dilluns ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
0: I acaba així l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les dues línies pel carrer travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 i la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
1: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i el de la Vall d'Hebron.
0: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
0: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
1: Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la que està situada al barri de Sant Pere i Sant Pau, ha causat 3 ferits. Els fets han passat aquest matí cap a 9:15. Durant la manipulació de productes químics és quan s'ha produït aquesta deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, 2 persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots 3 estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots 3 treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
10: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
9: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
1: Ens situem ara no gaire lluny a Constantí, el Tarragonès, que ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, de l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bover. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca a Catalunya i a l'Estat espanyol. Al mateix temps, dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
11: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
12: Una planta que dona suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
11: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
1: Al Vallès Oriental, el santuari de Puiggraciós acomiada avui les monges benedictines després de 53 anys. Just avui, quan fa més de mig segle que van arribar al santuari, situat a cavall del Figaró, la Garriga i l'Ametlla del Vallès, és quan s'ha fet el comiat. Un acte que coincideix amb la vetlla de la Mare de Déu al voltant de la festivitat del 8 de setembre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
13: El 7 de setembre del 1973 van arribar a Puiggraciós les monges de la comunitat benedictina de Sant Pere de les Pueles de Barcelona. I just avui es fan els actes de comiat oficial després que s'anunciés la seva marxa aquest estiu davant la manca d'un relleu generacional. Per aquesta raó, aquesta tarda, a partir de les 6, s'espera un gran nombre de persones dalt del santuari al peu dels cingles de Bertí. Un dels membres de l'associació d'amics de Puiggraciós, Víctor Rodríguez, apunta que és una jornada molt emotiva per tothom.
14: Avui doncs té lloc una vetlla amb els laics, amb molta gent que formen els diferents grups vinculats al santuari que s'han anat creant i que existeixen i seguiran existint, i de tota aquella gent doncs que estima Puiggraciós i les monges.
13: Després de la vetlla, l'església del santuari es farà l'acte de comiat oficial, on hi serà present el bisbe de Terrassa, el vicari general, diversos preveres i els alcaldes del Figaró, la Garriga, Vigues i Reis del Fall i l'Ametlla del Vallès.
1: I abans de la informació cultural us volem parlar de Lleida Televisió, que com moltes televisions i ràdios locals de Catalunya estrena nova temporada. Però aquesta és ben especial, ja que enguany la Televisió de Lleida celebra el seu 25è aniversari i ho fa amb diversos actes. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
15: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys, una temporada que més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sònia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
16: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
15: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, a novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
1: I ara sí, moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. A la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions d'euros de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles i van assistir 4.081.780 espectadors, amb una recaptació global de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli i el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop al Victòria i el Fantasma de l'Òpera al Tívoli, i els petits serien Corta el Cable Rojo al Muntaner i Permagel al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
18: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre i quan el públic decideix anar al teatre fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
17: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
1: Gràcies, David. I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça i a més talla.
19: Bon dia, Marta. Sí, recital blaugrana. El partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine i Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
20: We need normally a number 9, a real number 9. So
21: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
20: Also in the midfield, that Petri scored.
21: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc. fent servir els espais, esperant. I hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
19: L'Espanyol va acabar empatant ahir a l'Espanyol 98 per el seu nadir en el Sevilla. El Sevilla sobresalient va ser també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. I a la Lliga F tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel entre equips catalans se'l va acabar portant el Badalona Women per 0-1 davant l'Espanyol. Ho valorava així Maria Llompar, jugadora del Badalona.
4: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana al final. Treballem molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
19: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4 a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu, però no acabava d'estar satisfet.
5: Que no ha sigut un partit d'un nivell super superat per nostre, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip, avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora amb Caro.
19: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
22: L'etapa de Maica García, l'estralpunt natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
19: En bàsquet, primera derrota de pretemporada del Quitzenàs a Manresa, va cedir contra l'Ilerna Lleida per 99-103 al torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
23: L'equip lleidatà va aconseguir una màxima diferència d'11 punts a l'últim quart, però els manresans no van abaixar els braços i, liderats per l'anotació d'Allen i Pierre Oriola, tots dos amb 17 punts, van arribar als darrers segons amb opcions de victòria. Tanmateix, l'encert del conjunt del Segrià en les últimes possessions van acabar decantant el maig.
19: Doncs això és tot pel que fa als esports.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
4: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
5: Y puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
3: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
8: Així ho compartiu tot?
9: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres vides.
3: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. El Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
10: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
3: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Salvador Illa es dirigeix als mestres a poques hores perquè el curs comenci amb una vaga i els demana una treva en les mobilitzacions, apel·lant al dret a l'educació. En una entrevista al 3CAT, Illa ofert mà estesa als sindicats i assegura que el propòsit del seu govern és obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
12: I demano en aquest sentit un parèntesi, demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
11: Des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar. És dilluns, 7 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració pel que fa a la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Carina Bellbé.
13: Sí, el líder popular Alberto Núñez Feijóo creu que el país de la Uita pretenia aconseguir alguna cosa a canvi per part del govern espanyol. El president Pedro Sánchez, per contra, garanteix l'asil a qui en tingui dret.
14: Un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
15: Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
11: Una vuitantena de municipis tenen avui risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus, i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Molt atents, doncs, a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Ha començat la setmana amb aquesta penitència de la temperatura, aquest martiri estiuenc, que no hi ha forma de treure-se'l de sobre, i és que la temperatura una altra vegada es desboca per les dates en aquests moments. En qualsevol cas, a moltes comarques de la costa, del prelitoral, de Girona, avui ha frenat mínimament la temperatura, però encara amb aquesta xafogó destacable i valors que, de fet, a hores d'ara ja passant d'una forma àmplia dels 30-32 graus. I ens acabarem atensant els 37-39-40 graus de màxim una altra vegada al tram més baix del Segre, de la Noguera Pallaresa i també a la Ribera d'Ebre. Hi haurà unes temperatures, ja diem, desfassades, novament. Una mica de vent aquesta tarda, vent de sud, però bon estat de la mar, i tot plegat amb sol, quatre núvols prims. Demà, primers canvis de situació que arribaran a la tarda i al vespre. Més núvols, algun primer ruixat, però demà, momentàniament, encara farà més calor que avui. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
11: Tres ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
13: Els fets han passat durant la manipulació de productes químics que ha causat una deflagració d'àcid nítric. La vicerectora d'aquesta universitat, Fàtima Sabenc, explica els propers passos a seguir.
6: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
11: En cultura, Catalunya engega avui la temporada teatral amb molt bones xifres.
13: Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada en què s'han assolit els 115 milions de recaptació. Aquesta nit es dona el tret de sortida d'aquesta nova temporada amb la 25a gala Catalunya aixeca el taló.
11: Els esports, Anna Freixa, el Barça goleja a Mestalla.
8: Recital blaugrana, el partit va quedar encarrilat aviat amb els gols de Lamine Fermín. El Barça acabava guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari, en ple de victòries en 4 jornades, a 3 punts de Real Madrid i Betis.
11: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana als sindicats d'ensenyament en vaga fer un parèntesi en les mobilitzacions. Ho fa menys de 24 hores d'una arrencada de curs atípica, amb una aturada convocada. En una entrevista a 3CAT, Illa ha apel·lat al dret a l'educació, ha ofert també mà estesa als sindicats i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. A la vigília de la vaga del primer dia de curs escolar, el president Salvador Illa ha demanat als sindicats convocants fer una treva.
12: I demano en aquest sentit un parèntesi i demano a consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti'm, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys.
16: I ha anunciat que properament el govern explicarà com reduiran la calor intensa que pateixen algunes escoles i també residències de gent gran.
12: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només a l'àmbit escolar, sinó també a un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències.
16: Ho ha dit en una entrevista al 3CAT, en la que també ha proposat debatre fons sobre l'escola inclusiva.
11: Esquerra i els comuns, socis d'investidura, qualifiquen de fracàs començar demà el curs amb una vaga i reclamen al president fets concrets, diàleg real i també un calendari clar per resoldre conflicte laboral en el món educatiu. Món.
16: Per als republicans i els comuns, començar el curs amb vaga és un fracàs del govern. La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemanya, ha criticat que el govern no hagi fet els deures d'estiu.
17: Tenim un govern que va a remolc, tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
16: I el portaveu dels comuns, Gerardo Pissarello, ha parlat directament de fracàs.
18: Començar doncs, aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, no? Un fracàs del govern que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer, no ha actuat a temps. Hem vist que el president Illa ha demanat una treva, però més que treva, el que necessitem són fets concrets.
16: Pissarello ha reclamat al govern un calendari clar de les mesures pendents i un diàleg real amb els treballadors.
11: Des de Junts critiquen que Illa demani un parèntesi als docents quan diuen no ha mogut ni un dit aquest estiu per solucionar la crisi. A més, demanen una remodelació de l'executiu. I des de l'Assemblea Educativa de Catalunya reconeixen que fer vaga el primer dia de curs és una decisió controvertida i entenen que molts mestres no la vulguin secundar.
13: La seva portaveu, Mònica Rodrigo, però defensa que aquesta aturada s'emmarca, diuen, la necessitat de seguir amb les reivindicacions per millorar l'educació pública catalana. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
19: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites.
11: De fet, ja estan tots els preparatius en marxa de cara a aquesta aturada per demà, primer dia de curs. Avui, per exemple, han presentat la protesta a la ciutat de Girona. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
20: La protesta arrencarà a 9:15 del matí amb un esmorzar popular a Fontejau i una hora més tard, a 9:15, hi haurà una manifestació fins a Plaça de la Independència on es farà una macroassemblea. Els sindicats auguren una manifestació que, un cop més, tornarà a ser multitudinària amb l'objectiu de posar al centre la situació a les escoles del país. Ho explica Robert Pastor, portaveu d'USTEC a la demarcació de Girona.
21: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a la inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola. Està tocat de mort.
20: D'aquesta manera, el primer dia de curs arrencarà amb vaga de docents a tot Catalunya i amb gran incidència també a comarques gironines.
11: L'aturada, però, es preveu desigual al territori. A Torelló, a Osona, per exemple, tot apunta que tindrà una incidència molt baixa. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
22: Els centres educatius de Torelló afronten així el primer dia de curs pendents de l'impacte que pugui tenir la convocatòria, tot i que la previsió és que la majoria d'escoles i instituts funcionin amb normalitat. Núria Montanyà és la regidora d'Educació a l'Ajuntament de Torelló.
23: Els centres d'infantil i primària, la informació que tenien les direccions és que no hi hauria gaire seguiment. L'institut no saben massa, però en principi es preveu tampoc no gaire seguiment. Per tant, pel que fa a la vaga, el curs començarà amb normalitat.
22: Més de 3.000 infants i joves de la Vall del Gès començaran dimarts el nou curs escolar, un curs que, segons Montanyà, torna a estar marcat per la falta de recursos per donar resposta a unes necessitats educatives cada vegada més grans. A Torelló, l'Institut Sirvianum serà el centre amb més alumnat, amb prop de 750 estudiants. Una de les principals novetats serà la posada en marxa d'un servei de menjador al migdia, que estarà obert a tot l'alumnat i serà gratuït pels estudiants de Sant Vicenç, Borgunyà, Vilaseca i Orís.
11: Doncs aquesta protesta és especialment moguda i se suma a la que ja és habitualment complicada en el cas de les escoles rurals. Per exemple, la de Vilanova de Segrià, integrada a la zona educativa rural de l'Alt Segrià, on cada any toca adaptar els grups i les metodologies a les necessitats de cada alumne. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
24: Petita, de poble i pública. Són les tres P's que defineixen l'escola rural. A l'escola de Vilanova de Segrià, els mestres ja treballen en la preparació del nou curs. Una feina que cada any és diferent perquè també canvien els grups, els alumnes i les seves necessitats. El centre forma part de la ZER al Segrià, juntament amb les escoles de la Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu. Ho explica la seva directora, la Úrsula.
25: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
24: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes s'ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant. Una preparació que manté l'essència del mode rural. Proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada. Els mestres encaren així un nou curs amb el repte d'adaptar-se un any més a una escola que creix i que manté l'alumne al centre.
0: Notícies en xarxa.
11: Obrim plana política i ho fem un dia més amb la crisi migratòria de Ceuta. El Partit Popular insisteix en culpar el Marroc del que considera una invasió frustrada a la ciutat autònoma. Un pla defensa Alberto Núñez Feijóo que pretenia acabar amb algun tipus de cessió al país a la uita per part del govern espanyol. Per contra, el president Pedro Sánchez garanteix que rebran asil aquells migrants que en tinguin dret, Carina.
13: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva de marroquins a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que implicava algun tipus de cessió per part del govern de Pedro Sánchez. Ara bé, no ha volgut especificar quina. Alberto Núñez Feijóo.
26: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
1: Acompanyats per tota la plana major del PP en un esmorzar informatiu a Madrid, el president de Ceuta ha reclamat el retorn de tots els migrants perquè no es creï, diu, un precedent i una nova invasió encara més nombrosa. Per contra, Pedro Sánchez ha recordat que el govern espanyol donarà asil a aquells estrangers de Ceuta que en tinguin dret.
15: La contundencia del Estado social y de derecho que es nuestra democracia no es incompatible con la dignidad humana y por tanto quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: Demà el Consell de Ministres preveu aprovar la desclassificació de tots els informes policials i militars que aprovarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers el 30 i el 31 de juliol com defensa el president espanyol.
11: Doncs justament, Tica Font, que és presidenta del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, ha explicat a la xarxa que no es pot militaritzar les fronteres perquè, diu, l'exèrcit no pot fer detencions a la població civil.
1: A més, considera que cal fer una investigació exhaustiva per escatir tots els errors que hi ha hagut en aquesta crisi migratòria i veure si hi ha hagut errades d'intel·ligència i coordinació per part de l'Estat espanyol o bé es tracta d'un excés de confiança en la tasca fronterera que ha de fer el Marroc.
3: Jo crec que tenen que haver fallos segur dels serveis d'intel·ligència i fallos d'excés de confiança en el comportament de l'altre país.
11: Una vuitantena de municipis estan avui sota risc extrem d'incendi a causa de les altes temperatures, en algun cas de més de 40 graus i que ja fa 3 dies consecutius que s'assoleixen. Avui també s'esperen.
1: Sobretot a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Temperatures sufocants, per tant, que encara s'allargaran ben bé fins dimecres, quan podria arribar la primera refrescada.
11: A Olot, fins i tot, l'Ajuntament no descarta fer canvis en la programació durant les festes d'altura per tal d'esquivar les hores de més calor. De fet, es mostrarien oberts a fer canvis en la programació i enguany amb unes temperatures que superen de llarg els 35 graus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
4: Les festes d'altura coincideixen en una època de l'any en què l'estiu comença a acomiadar-se i es va imposant els vespres i les nits més fresques. La realitat, però, fa plantejar a l'Ajuntament d'Olot començar a pensar possibles canvis de programació pensant en aquells anys que fa més calor. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, assegurava haver començat a pensar al voltant d'aquesta qüestió i l'actual equip de govern no veuria malament fer modificacions horàries per tal que la calor no fos tan present.
5: Aquí tenim un protocol que es pot canviar, evidentment, si hi ha acord polític al consistori, que marca, diguem, la tradició de les festes d'altura, però que fa la faràndula, per exemple. Penso que són alguns dels actes més calorosos, perquè són al migdia, el Ball dels Gegants a plaça a les 12 del migdia. Això és un tema que ja s'ha començat a parlar amb la comissió de la faràndula i amb la faràndula. És delicat, perquè, diguem, que és d'aquestes tradicions que fa tantes dècades que es fa d'aquesta manera que sempre costa, però jo crec que potser hi ha d'haver l'alternativa d'en banys que potencialment no es pot fer molta calor, de poder proposar de fer-ho una mica abans.
4: Sigui com sigui, de moment aquestes festes d'altura fan patir més per la calor que no pas per la pluja.
0: Notícies en xarxa.
11: 3:15, aquest matí ha reobert el passadís subterrani que enllaça les línies 1 i 3 del metro de Barcelona. Ho ha fet després de 2 mesos d'obres.
1: I acaba així, doncs, l'obligació de fer l'enllaç a peu entre les línies pel carrer, travessant la plaça Catalunya. TMB calcula que unes 43.000 persones circulen per aquest passadís en un dia laborable per canviar entre les línies vermella i verda i viceversa. També a partir d'avui ha recuperat la normalitat al servei de la línia 9 del metro i també la línia 10 entre la Sagrera i el Bon Pastor.
11: Encara a Barcelona i en relació al transport públic, avui s'ha estrenat el primer minibús de barri totalment elèctric. Uneix els barris de Canyelles i la Vall d'Hebron.
1: Es tracta de la línia 185. L'Ajuntament preveu posar en funcionament 4 vehicles més d'aquestes característiques en les properes setmanes. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
7: És una mostra més del compromís de TMB amb la millora de la mobilitat de proximitat, que representa el bus de barri, i és una mostra més, una demostració d'aquesta aposta de TMB per la millora de la mobilitat sostenible i, per tant, per la millora en termes de reducció de les emissions.
1: Amb tots aquests canvis i incorporacions, l'any vinent es preveu que el 30% de la flota d'autobusos de Barcelona sigui de 0 emissions.
11: 3 ferits en una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, en concret al campus situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Els fets han passat cap a 9:15 del matí durant la manipulació de productes químics, quan s'ha produït una deflagració d'àcid nítric. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: L'incident s'ha produït quan es traspassava àcid nítric d'un recipient a un altre. Arran dels fets, dues persones, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ha ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Tots tres estan estables i fora de perill. La vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URB, Fàtima Sabenc, ha explicat que tots tres treballaven sota les normes de seguretat establertes. Diu que s'han pogut dutxar immediatament i sortir del laboratori pel seu propi peu.
6: No s'ha hagut d'evacuar a l'edifici. Tampoc hi havia alumnes en aquell moment al laboratori, que era un laboratori de docències, però ja ho dic, en principi, doncs, ara el que estan fent els bombers és descontaminar la zona, netejar, i a partir d'aquí intentarem saber exactament què és el que ha pogut passar.
2: 7 dotacions de bombers s'hi han desplaçat i han descontaminat l'edifici.
11: Encara el tarragonès Constantí ha acollit aquest matí la presentació de la nova planta experimental de biogàs de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Està ubicada al centre de Mas Bové i es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques gestionada per un institut públic de recerca tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. A més, al mateix temps dona servei a explotacions ramaderes. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
8: La planta permet transformar dejeccions ramaderes en energia renovable, fertilitzants orgànics i aigua recuperada amb l'objectiu d'afavorir la sostenibilitat i impulsar la bioeconomia al sector agroalimentari. No busca el benefici comercial, sinó el progrés del coneixement científic i del sector agroalimentari català. Per tant, s'hi podran dur a terme estudis de recerca i projectes pilot que serien complicats a desenvolupar en una planta convencional. Rosa Altisent és la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
9: Una planta que ha de donar suport a la recerca i a la innovació de cara al sector. Des del govern, doncs, aquesta planta s'emmarca dintre de l'estratègia de bioeconomia 2030, que bàsicament es tracta en fomentar l'ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu, doncs, per afavorir, doncs, aquestes empreses basades en la bioeconomia.
8: La planta oferirà informació oberta respecte al seu funcionament. És previst que s'hi facin visites guiades per la ciutadania i demostratives per al sector.
11: Avui, 7 de setembre, és dia d'arrencada de temporada per a molts mitjans de comunicació català. És el cas d'aquesta casa, de la xarxa, però també de Lleida Televisió, que celebra enguany una temporada molt i molt especial, i és que celebren el seu 25è aniversari amb diversos actes. Anem fins allà, Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
10: Lleida Televisió arrenca la temporada dels 25 anys. Una temporada que, més enllà de ser clau amb uns comicis municipals que marquen l'agenda informativa, tindrà diverses novetats per celebrar aquest aniversari rodó. Un autobús urbà que anirà recorrent els carrers de la ciutat amb la cara dels seus presentadors, o el cartell dels 25 anys fet per la reputada dissenyadora Sonia Lins. Una temporada que s'ha presentat a les noves instal·lacions del Centre d'Estudis Ilerna, i on el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández, ha explicat que un dels punts més forts d'aquest mitjà és la seva gent.
12: Perquè els que són aquí són els que creuen en la comunicació de proximitat. Són els que estimen Lleida per sobre de tot, perquè són els que li posen passió en tot allò que fan. I això es nota. I ho noten els nostres telespectadors.
10: Aquesta celebració comptarà amb altres dates importants, com la celebració d'un vespreig al Castell del Remei el dia 21 d'aquest mes, on es descobrirà la cançó dels 25 anys. A més, al novembre es publicarà la revista de l'aniversari, entre d'altres qüestions.
11: I un apunt més en referència a aquesta casa, a la xarxa, perquè a les 4 de la tarda arrenca el nou programa Rambla 54, un espai de ràdio amb participació de les emissores locals i a càrrec d'Anna Morgades Valldosera i Ivan López.
14: Rambla 54, que deu el seu nom a les ràdios locals que hi aportaran els seus continguts, i té per objectiu explicar tot allò que passa en l'àmbit més proper amb entrevistes, reportatges i connexions.
11: I és moment per a la cultura. Més de 4 milions d'espectadors han passat pels teatres catalans la darrera temporada. En la presentació de la 25a gala Catalunya aixeca el taló, que es farà aquesta nit al Liceu, s'han fet públiques dades que mostren el bon moment de l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria, i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner, i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
28: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar. El públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
27: Aquest vespre es farà al Liceu la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló. Enguany, el seu format serà el d'espectacle de teatre musical, una història familiar amb 20 intèrprets, cor i música en directe que repassarà els principals esdeveniments dels darrers 25 anys.
11: El Baix Empordà, el Begú Comedy Film Festival, permetrà conèixer enguany la vinculació de Salvador Dalí amb el cinema. En aquesta edició s'emetrà el documental La vida secreta de Port Lligat, que permetrà redescobrir la vida de l'artista. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
16: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begú Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema begurenc inclou en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat. La peça parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista. Clara Dato és la directora del festival.
17: És una porta, no, que s'obre per arribar també a la gent jove i a molta gent que, no, que desconeix aquesta vessant cinematogràfica de Dalí.
16: La unió amb la Fundació Gala Dalí vol suposar un impuls per a l'atractiu cultural que hi ha a l'Empordà. Han deixat clar que aquesta és només la primera passa d'un cicle de propostes que han de permetre conèixer els diferents documentals de la Fundació. El Begú Comedy Film Festival començarà la seva 12a edició el divendres 2 d'octubre. Durant 10 dies s'emetran pel·lícules, documentals i curtmetratges complementats amb diferents tallers i sessions de debat.
11: I arriben els esports. Avui ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Golejada del Barça ahir a Mestalla.
18: Bon dia, Marta. Sí, un bon recital blaugrana a Mestalla. El partit va quedar encarrilat ja aviat amb gols de Lamine i Fermín. El Barça acabaria guanyant per 0-5 contra el València i és líder en solitari en ple de victòries en 4 jornades. Ara està a 3 punts de Real Madrid i Betis i a 2 de l'Alavés. Escoltem Hansi Flick, tècnic blaugrana.
19: We need normally a number 9, a real number 9. So
20: això no ha canviat. Necessitem un nou, està clar. Però al final tenim prou qualitat en atac, també en el centre del camp.
19: Also in the midfield, Petri's squad.
20: Estic molt satisfet amb aquest ampli marcador. Per mi és important com hem jugat avui, com hem controlat el joc, fent servir els espais, esperant. Hem demostrat una gran qualitat en la finalització de les jugades, i això és bo.
18: L'Espanyol va acabar empatant al minut 98 el seu partit davant al Sevilla. Els sevillans s'havien avançat també al tram final amb un gol al 85. L'Espanyol suma 4 punts de 12 possibles. A la Lliga F, tots els equips catalans van jugar dissabte. En el duel català entre el Badalona Women i l'Espanyol, la victòria se la va acabar emportant el Badalona Women per 0-1. Escoltem a Maria Llompar, jugadora del Badalona.
21: Tenia ganes de sentir-me important, de poder doncs, encarar la setmana final treballant molt que durant tots els entrenaments, que són feina que ningú veu.
18: El Barça va golejar el Sevilla per 0-4. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no acabava d'estar satisfet.
22: Que no ha sigut un partit d'un nivell superat a part nostra, no ens hem acabat de trobar mig del camp. Probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molt els espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara.
18: I en waterpolo, després de 32 anys al Sabadell, Maica García no continuarà al club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
23: L'etapa de Maica García, l'estralpunt natació Sabadell, ha arribat abruptament al seu final després de més de 3 dècades de vinculació. El club ha decidit no renovar el contracte de la seva capitana insígnia de la generació daurada de l'entitat. A les portes de complir 36 anys i després de gairebé 2 temporades senceres d'inactivitat per la seva maternitat, la millor waterpolista sabadellenca de tots els temps haurà de buscar un nou destí per allargar la seva carrera, com és la seva intenció, fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. Així ho ha anunciat la mateixa García, amb el cor encongit, ha dit, a través d'un comunicat a Instagram en què ha manifestat que el club ha considerat que la seva carrera a Can Llong no podia tenir continuïtat. Malgrat aquest controvertit adeu, la reina de l'esport local deixa enrere un llegat difícilment igualable. Va començar al carrer Montcada amb només 4 anys i el 2004, amb només 14, va accedir al primer equip femení de waterpolo. Durant aquestes 22 temporades, García ha
0: ha guanyat 70 títols, 7 Champions, 17 divisions d'honor, 15 Copes de la Reina, 5 Supercopes d'Europa, 13 Supercopes d'Espanya i també 13 Copes Catalunya.
18: I en handbol, el Barça ha guanyat aquest dissabte la Supercopa Ibèrica en imposar-se a la final a l'Sporting Portuguès per 39 a 34.
11: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora us hem explicat al Catalunya migdia que el president Salvador Illa ha demanat un parèntesi als sindicats dels mestres i professors el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Ha estat a la primera entrevista institucional del curs polític, avui al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Allà el president Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema d'educació i ha promès, per exemple, un pla per combatre la calor a les aules. També hem anat fins a Alemanya. Allà el canceller Friedrich Merz s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta. I és que Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Només li falten 3 escons per la majoria absoluta i ara tot depèn del partit d'extrema esquerra, populista i prorrus, que diu estar disposat a abstenir-se per facilitar un govern de l'extrema dreta. I també ens hem fixat en el parc de Collserola, que continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. El brot de pesta porcina encara no està controlat i, segons el consorci que gestiona el parc, ja estan programant les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ara comença. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que l'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si tot plegat ha compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada Maria Tardón manté que ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. I la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant de Donald Trump, el president dels Estats Units. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per aquest territori autònom danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-los. I tornant cap aquí, dimecres comença també el curs escolar al País Valencià. Ho fa amb una vaga suspesa que no desconvocada i amb una primera gran manifestació unitària aquest dissabte. I amb tot això, avui la consellera d'Educació ha valorat aquest inici de curs. Anem cap a València, Marta García.
3: Maria del Carmen Ortí ha fet bandera d'algunes de les mesures per a este imminent nou curs, com l'augment dels docents en 385 places més, un descens de la burocràcia i un augment progressiu del sou amb 200 euros mensuals més, que això sí, no culminarà fins al gener del 2028. Però eixe últim punt, per exemple, només està aprovat per 2 dels sindicats amb menys representació dels docents valencians. La consellera Ortí assegura que la intersindical no vol negociar i aleshores diu tirarà pel dret.
4: Després de ver la hoja de ruta que a lo largo de todo el verano los sindicatos han estado lanzando, pues nosotros no pensamos que tengan intención de negociar con nosotros. Si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar y se van a llevar adelante.
3: De moment, els sindicats majoritaris no han valorat esta compareixença, però dissabte hi ha la manifestació unitària. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
0: Passant 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
7: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 35%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí.

0: Terry, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí. Música i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que serà inèdita en un estat federal des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. Salvador Illa demana una treva a les forces sindicals del sector educatiu de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, el president ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació, els ha allargat la mà per solucionar la crisi i s'ha compromès a engegar una estratègia davant de les altes temperatures a les aules. L'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i pacti un calendari que doni resposta a les reivindicacions del sector educatiu. Entre les prioritats, un pla de xoc per climatitzar les aules i invertir el 6% del PIB en educació. El govern britànic condemna els intents de bloquejar els ports del sud d'Anglaterra per grups anti-immigració. L'intent d'impedir el trasllat de 140 persones rescatades al Canal de la Mànega va desembocar en enfrontaments amb la policia al port de Portsmouth. El parc de Collserola continuarà tancat als visitants fins a finals d'any, segons preveu el consorci que el gestiona. Ara es començaran a programar en altres llocs les activitats educatives que s'hi fan. Mentrestant, els veïns ens reiteren que el tancament del parc des de fa gairebé mig any els està passant factura. Des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 11% més que el 2025. I el gruix d'aquestes actuacions són per accidents vinculats amb l'excursionisme de muntanya.
1: Esports.
2: El Barça de futbol fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou. Un partit que es perdrà Eric García per una fractura nasal. Podria tornar diumenge al Camp del Llevant. També en futbol, però la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga i la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Club Natació Sabadell després que el club vallesà no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
0: Tarda assolellada i una altra cop amb calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb un parell de graus menys deixarem de tocar ja els 40 graus. Algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Dimarts, últim dia amb calor intensa i algun ruixat de tarda.
1: 3CAT Info.
0: Són les 4 i gairebé 4 minuts. Salutacions de qui us parla des d'ara fins al punt de les 5. Nàtia Dell, ens hi posem.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional ha obert una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta al juliol.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 39%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, equip viari.
2: Bona tarda. Circulació amb retencions a les rondes de Barcelona en direcció cap al Nus de la Trinitat, a la ronda de dalt entre Pedralbes i la Vall d'Hebron i a la litoral a l'altura de la Zona Franca i la Barceloneta. A la C58 d'entrada a Barcelona es manté la retenció des de Montcada. A la P7, circulació intensa a Parets, Cerdanyola i Martorell cap a Girona. I a Rodalies, afectacions a l'R2 Nord per un problema a la Llagosta i a l'R2 Sud per una avaria a l'estació de França.
1: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa a càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. Salvador Illa demana una treva a les forces sindicals del sector educatiu de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, el president ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació, els ha allargat la mà per solucionar la crisi i s'ha compromès a engegar una estratègia davant de les altes temperatures a les aules. La Unió Europea avisa Trump que Groenlàndia no es toca i anuncia 200 milions d'euros extres per a l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per refermar la seva autonomia i l'aliança estratègica amb Europa. Els afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran una demanda conjunta contra el govern. Avui fa 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro i encara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. I el teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros, com ha explicat la patronal del sector, Adepca.
0: Esports.
3: El Barça fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció. A la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba a 2:15 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club vallesà no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i un altre cop amb calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb un parell de graus menys deixarem de tocar, per tant, els 40. Algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Dimarts, últim dia amb calor intensa i algun ruixat de tarda.
0: 3CAT Info.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Agustí Serrat.
0: 3CAT Info.
1: L'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat i investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 41%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Primer titular pel estat del trànsit. Montse, vas endavant.
2: A la C32 a Sitges, una avaria manté un carril tallat i congestió cap a Tarragona i un accident provoca cues i deixa un altre carril afectat cap a Barcelona. A la C31 a Vilanova i la Geltrú mantenen les retencions per un incendi de vegetació. Els accessos a Barcelona destaquen les cues a la C58 cap a Sabadell, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i a la C60 a Argentona. I a Rodalies, un robatori de cable a l'estació de França provoca retards als trens de l'R2 Sud.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana una treva als sindicats de l'educació de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. La USTEC, que és el sindicat majoritari, condiciona una aturada de protestes al fet que el govern reobri la negociació. I Junts, que qualifica d'irresponsable la petició del president als docents després que el govern no hi hagi reprès el contacte fins al setembre. Els aliats d'Illa al Parlament també carreguen contra les seves paraules i li reclamen mesures concretes per resoldre la crisi al departament. L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i d'organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. La Unió Europea ha avisat Trump que Groenlàndia no es toca i anuncia 200 milions d'euros extres per a l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per refermar la seva autonomia i l'aliança estratègica amb Europa. I l'emblemàtica llibreria infantil El Genet Blau de Lleida ja té relleu. Va tancar abans de l'estiu i a l'octubre el local reobrirà com a llibreria Quatre Contes. D'aquesta manera, la ciutat tornarà a tenir un espai especialitzat en literatura per a infants i per a joves.
0: Esports.
3: El Barça fa una aturada a la Lliga per centrar-se en el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou. El conjunt blaugrana s'ha entrenat aquest matí després del triomf d'ahir sobre el València per 0 gols a 5. A la segona divisió, el Sabadell rep avui el Córdoba a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga i la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club vallesà, segons ella, no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare.
1: Un altre dia amb calor molt intensa, les màximes més altes han arribat als 38 o 39 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i la Conca de Tremp. Alguna nuvolada inofensiva al Pirineu. Dimarts, últim dia de calor intensa, amb sol al matí i vent de sud-oest a les comarques gironines. Nuvolades de tarda i ruixats a darrera hora.
0: Trescat Info.
1: Comencem 6 de la tarda i 4 minuts. Salutacions de qui us parla, la Nàtia Dell.
0: Trescat.
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus. I una humitat del 40%.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, equip viari.
2: La retirada d'un vehicle manté un carril tallat a la C32 a Sitges i congestió cap a Barcelona. A la C58, un accident a Montcada i Reixac manté un carril tallat i provoca uns 4 quilòmetres de congestió d'entrada cap al nus de la Trinitat. I a la C17 hi ha un carril tallat també i retencions per una avaria a Tagamanent en sentit sud cap a Barcelona.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana una treva als sindicats de l'educació de cara a l'inici del curs de demà. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Illa ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. L'USTEC, el sindicat majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació. Junts qualifica d'irresponsable la petició del president als docents després que el govern no hi hagi reprès els contactes fins al setembre. Els aliats de Salvador Illa al Parlament també carreguen contra les seves paraules i reclamen mesures concretes per resoldre la crisi al departament. L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa Càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que seria inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. La Unió Europea avisa Trump que Groenlàndia no es toca i anuncia 200 milions d'euros extres per l'illa. Von der Leyen ho ha anunciat en una visita al territori autònom danès per refermar la seva autonomia i l'aliança estratègica amb Europa. I el teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada de 2025-2026, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros, com ha explicat la patronal del sector, Adetca.
0: Esports.
1: L'endemà del 0-5 al Camp del València a la Lliga, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció. També en futbol, però a la segona divisió, el Sabadell rep el Córdoba a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada de Lliga i la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club ballesà no li hagi ofert la renovació un any després de ser mare. I pel que fa al temps, un altre dia amb calor molt intensa. Les màximes més altes han arribat als 38 o 39 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i la Conca de Tremp. Alguna nuvolada inofensiva al Pirineu i dimarts, demà, últim dia de calor intensa, amb sol al matí i vents de sud-oest a les comarques gironines. Nuvolades de tarda i ruixats a darrera hora.
0: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Agustí Serrat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de docents el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 35%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Un lliri de platja, vinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: Scat Info. En punt, les 8 del vespre. L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta de finals de juliol. El tribunal ha decidit obrir una causa formal perquè considera que els fets van suposar un greu atac a la integritat territorial d'Espanya. La jutgessa a càrrec hi veu indicis de delictes d'homicidi imprudent i d'organització criminal i vol esbrinar si tot plegat es va orquestrar des del Marroc. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i intentarà governar, cosa que serà inèdit en un estat federat des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana una treva als sindicats d'educació de cara a l'inici de curs de demà. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha reclamat als docents que respectin el dret a l'educació i els ha allargat la mà per solucionar la crisi. L'USTEC, el sindicat majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació. I Junts, que qualifica d'irresponsable la petició del president als docents després que el govern diuen no hi hagi reprès els contactes fins al setembre. Els aliats de Salvador Illa al Parlament també carreguen contra les seves paraules i reclamen mesures concretes per resoldre la crisi al departament. Des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025. El gruix d'aquestes actuacions, més de 900, són per accidents vinculats amb l'excursionisme de muntanya. El teatre torna a batre rècord d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-26, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros, com ha explicat la patronal del sector, ADETCA.
1: Esports. L'endemà del 0-5 al camp del València a la Lliga, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el debut dimecres a la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció, no per la fractura nasal que l'obligarà a portar mascareta als pròxims partits. A la segona divisió, el Sabadell rep el Còrdoba d'aquí a 28 minuts, a 8:45 del vespre, en partit de la quarta jornada de Lliga. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, marxa del Sabadell després que el club vallesà no li hagi ofert la renovació, segons ella, per haver estat mare fa un any. El Sant Andreu ja ha anunciat el seu fitxatge.
0: I el temps, cel serè amb ambient càlid i xafogós a la costa. Demà dimarts, últim dia de calor intensa, amb sol al matí i algunes nuvolades a tarda. Tornarà a fer calor, pujaran més que avui al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes rondaran els 38 o 39 graus. Al vespre tindrem els primers ruixats, preludi del canvi de temps de dimecres.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 8 del vespre. Salutacions a qui us parla, Nàtia Dell.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Com dèiem, l'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 41%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 61%.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

menja, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per la carretera, ja podem...

Arriba, dos homes se li traten, ell investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de million dollar, baby, do you know? Maybe, dissimula, se'ls mira desenfunda, com un llamp, i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en el punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 63%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 72%.